Mira, que tu has fet feu la boda, què? Fa molt món amb Déu la notícia. Jo sé que sí, no dic. Es que si no nega, ja lo va a dolte, de mi no podeu no. Ni vai, ni cronca, tot.